0: ascenso, comisario de la exposición, el privilegio de existir, que puede visitarse desde este mediodía en el Menador de Castellón.
1: Què és exactament el privilegi de trasllat i què és el que Jaume I concedeix aquell 8 de setembre de 1251?
2: És un document importantíssim, com sabeu, a la història de Castelló, perquè institucionalitza el que és el pas des del Castell Vell a la zona baixa, on s'obria un nou món de possibilitats ja, que ja oblidaven el caràcter més bèl·lic, més militar, basat en la seguretat, i que estava centrat en l'expansió econòmica i social. És un document que podem dir que és iniciàtic de la ciutat de Castelló i que ens permet rastrejar d'on procedeix la població.
1: Què estava passant en aquell moment al Castell Vell per a què es plantejara traslladar la població a la plana?
2: Bé, les transformacions, com sempre diguem en història, són graduals. El Castell Vell venia succeint el que ja en les dècades anteriors s'havia vislumbrat, i és que la frontera que havia permès a Jaume I expandir la civilització cristiana, anem a dir, havia anat allunyant-se, havia ja passat de llarg de Castelló, havia passat ja el territori valencià i ja s'endinsava per la zona d'Alacant. Per tant, aquella necessitat d'enclaustrar-se allà dalt, en el Castell Vell, on es protegien, la població musulmana es protegia de la possible, anem a dir, ocupació cristiana, doncs aquesta necessitat ja s'havia deixat enrere i la població, doncs, que ja és una nova població després de les noves ocupacions, doncs ja veu les noves necessitats i també el rei així ho considera i decideix otorgar el privilegi del trasllat.
1: El document ofereix, a més, unes condicions especials per als qui es traslladen. Quins avantatges es ofereix Jaume I?
2: Com tu dius, no només era la necessitat d'establir-se, sinó també d'obrir noves possibilitats econòmiques, i això fa que tinguin permisos per a obrir comerços o obrir noves possibilitats econòmiques, anem a dir, en diferents indrets de l'economia. A més, això se veu complementat en els anys o dècades posteriors, donada també l'expansió per la capacitat d'atracció que té la ciutat, l'expansió demogràfica, per exemple, en l'organització de les fires comercials, en l'expansió cap a la zona marítima, en l'expansió demogràfica que permet superar les barreres arquitectòniques. Tot això són confirmacions de la necessitat que tenia la població, que obri el trasllat, però que en les dècades posteriors van desenvolupant-se.
1: Jaume I no diu exactament construir Castelló així, sinó que autoritza a Ximen Pérez d'Arenós a traslladar la vila a qualsevol lloc dins del terme del Castell Vell. Com s'arriba llavors al lloc on està actualment la ciutat i com era aquella zona de la plana fa 775 anys?
2: Com tu dius, ell permet que s'establisca on millor es considere, o alguna cosa així diu la frase, on considereu que és el millor lloc. I com tu dius, també hi havia diferents poblacions, diferents alqueries, antigament poblades per musulmans i després, poc a poc, poblades per població arribada d'altres indrets dels territoris cristians, i que feia que hi haguessin diferents possibilitats per establir-se. De fet, en la Carta Poblo dels anys anteriors, el lloc d'emplaçament havia sigut un altre. Però es considera que aquest lloc és el més adient i, com es confirma després, doncs van atraient a la població de les diferents alqueries que es distribuïen per la zona i que consideren que, sumant-se a aquest nucli urbà, van a tenir millors consideracions de vida.
1: El privilegi de trasllat, és a dir, aquest document original, torna a Castelló 25 anys després. Què podem descobrir mirant aquest pergamí?
2: Pues, permet viure la història, no? Viure la història de primera mà. En aquesta societat de la desinformació que vivim, tindre un document que té 775 anys de vida, tindre la capacitat de llegir directament a Jaume I, que també este any es compleix el 750 aniversari de la seva mort, doncs és un privilegi també. Viure la història no sempre és fàcil. Com deia, que en aquesta societat és